0: centro educativo donde él ejercía. ¿Qué es lo que cree que va a pasar a partir de ahora? Porque ustedes desde FAPA también han denunciado la poca agilidad o tardanza, incluso por parte del Gobierno, después de las reivindicaciones del propio Gobierno Balear y la iniciativa tomada por el Parlamento Balear con la iniciativa del Partido Popular y con los votos de todos los grupos parlamentarios para que se reforme la ley.
1: Bé, nosaltres des del primer moment vàrem plantejar dues línies d'acció. Una era la d'intentar que es modificés la normativa i per aquest motiu, juntament amb la Confederació Estatal d'Associacions de Famílies, ens vàrem entrevistar amb el Ministeri de Joventut per demanar-los que incloguessin entre els delictes aquests que es clouen de fer feina amb menors d'edat, aquest cas d'assetjament a un menor d'edat. I sabien que això era un recorregut llarg, i bueno, estàvem al mes de maig i ja han aconseguit que hagi passat la primera volta en el Consell de Ministres, però sabem que la seva tramitació serà llarga perquè no únicament se modifica aquest aspecte sinó bastant d'altres. I per una altra banda, però sabien que mentrestant havien d'aconseguir algunes mesures, diguem disque hostalars o d'urgència perquè aquesta persona no està en contacte amb menors d'edat en el seu lloc de feina, ja que hi ha molts de docents que fan feines docents igual d'importants però que no tenen contacte amb menors. I això és el que no van aconseguir a Son Sardina fins que aquesta persona se va donar de baixa i el que no han aconseguit ara aquí a Son Pisar. Les famílies estan molt decebudes que la conselleria no hagi fet res de manera urgent per evitar que, o per aconseguir que el centre educatiu sigui un entorn segur. Cosa que en aquel momento la familia no pensaban de esta manera.
0: Pero está en manos de la Consellería. ¿Cree usted que la Consellería Balear de Educación tiene margen de actuación en este caso? Si la ley, la normativa estatal no le ampara.
1: Hi ha diferents maneres d'actuar. La normativa estatal temperarà per impedir que aquesta persona pugui fer feina. Però en aquest moment, la mateixa LOE té una disposició addicional que especifica que si un docent perd les seves condicions per poder exercir, se'l pot reubicar a un lloc de feina sense docents. Està recollit això a la LOE. Simplement es voldrà aplicar i argumentar-ho, pensant que hi ha prou arguments. Ja només per l'alarma social que ha generat aquesta persona i que està generant i els perjudicis que ha ocasionat, que ha tingut paralitzat a un centre educatiu 7 dies aquí a Son Pisar i 11 dies a Son Sardina. Aquest propi fet de que aquesta persona se negui a ser reubicada a un lloc docent per als nostres lots i que passi per davant el seu suposat dret a fer classe a menors, malgrat ocasioni un perjudici directament als propis menors, pensant que ja és prou argument com per poder-lo reubicar de manera forçosa, si ell no accepta, que fins ara no ha acceptat. Per tant, pensant que sí, que la conselleria hauria d'haver actuat, però ha mantingut una actitud d'excessiva prudència, diria jo, i ha permès que s'hagi perjudicat un centre educatiu, o dos centres educatius en aquest cas, durant un gran període de temps. I això no s'ha arreglat encara ara, perquè per molt que les famílies hagin tornat, el malestar que hi ha dins els propis centres, el malestar entre el sector docent que els altres suposats companys de feina, és més que evident. I això continua i continuarà. Clar, i segurament al setembre ens tornarem a trobar el mateix.
0: A no ser que este professor, en concreto, vuelva a darse de baja, o la conselleria efectivamente actúe antes de que se tramite la modificación de la ley estatal, que también cabe esa posibilidad. Claro, es que estamos hablando de un docente que está en activo, que la ley estatal en principio le ampara, que él ha llegado a negar los hechos condenados en firme, insisto, en el anterior caso en Son Sardina. Yo en ese momento hablé con varias familias de allí que estaban muy indignadas y no entendían cómo es que en estos casos un profesor podía seguir ejerciendo, ¿no?, su profesión y tener contacto directo con menores de edad. Y luego cuando pasó a Son Pisar, incluso empezó a impartir clases acompañados, siempre bajo vigilancia, entre comillas, y a control del propio centro. ¿En qué condiciones está dando clases ahora mismo? Porque incluso presuponiendo, ¿no?, que este profesor está también ha sufrido la condena no solamente judicial, sino también social y mediática, él sigue allí, sigue dando la cara. Es una actitud un tanto extraña, ¿no?, que algunos incluso pueden llegar a justificar, pero de cara al alumnado y el del profesorado y sus compañeros, pues es bastante extraña. ¿En qué condiciones está dando?

0: respecte, màxima confiança, responsabilitat també, i màxima il·lusió, però no pensant que les coses estan fetes. Estic segur que és un equip que correrà moltíssim, intentarà jugar a la pilota, però que correrà al màxim, són molt dinàmics, molt intensos i m'esperaran les coses difícils.
1: És un camp d'herba natural també?
0: Sí, és herba natural.

0: Pues en Botsuana, la medalla de bronce. Ayer llegaba a la isla orgullosa y en declaraciones a Onda Cero, destacando que ya tiene la mente puesta en el europeo de verano y en los Juegos Olímpicos de 2028.
1: I la veritat que crec que estic mal acostumant a Espanya, crec que des de fora però és una prova molt fàcil.

0: Son las 2:37 minutos de la tarde. Seguimos en Illes Balears en la Onda para repasar, como decíamos, los planes más destacados de esta semana con Álvaro Cobarro, que sigue con nosotros. Y vamos a empezar contándoles que este fin de semana el Teatro Principal de Inca acoge algo que no ha ocurrido nunca en esta ciudad antes, una ópera completamente escenificada. La Orquesta de Cambra de Mallorca presenta El Così tan tutte de Mozart los días 9 y 10 de mayo, con producción propia, dirección escénica de Miquel Àngel Reyó y vestuario y escenografía creados por alumnos de ADEMA Inca. Y al frente de la orquesta, como ya sabemos y hemos saludado otras veces ya a su director, está Bernat Queclas. ¿Qué tal, Bernat? Benvingut.
1: Hola, bon dia. Encantat d'estar amb vosaltres, com sempre.
0: Sabem que aquesta és una cita important també per l'Orquestra de Cambra de Mallorca. No sé també però què significa per Inca, no?, tenir aquesta òpera completament escenificada per primera vegada. És un gran hit també per la capital del reggae.
1: Home, jo crec que és una relació, és a dir, que és l'Orquestra de Cambra de Mallorca, que ja ve de molts anys enrere, i és una relació que no només se basa en posar productes culturals sobre l'escenari, sinó en teixir alguna cosa més amb tot l'estrat social d'allà. És per això que coproduir juntament amb el Teatre Principal d'Inca i a la vegada comptant la col·laboració també de la Universitat d'ADEMA i dels seus alumnes de disseny, que crec que han de posar en relleu, perquè és una manera de fer cultura que va més enllà d'una posada en escena, sinó que pretén és transformar la ciutat.

0: transformar socialment la nostra illa. I és per això que m'apareix molt a destacar aquesta producció a dues bandes, en de teatre i orquestra, i en la col·laboració també d'aquesta part educativa. És la manera de fer una cultura de qualitat, de fer una cultura pensant també en la gent d'aquí i connectada amb la gent d'escarrer.
1: I Bernat, Cosi fan tut és una comèdia de Mozart, però la proposta escènica la situa en un espai que té com una casa de luxe, com un plató de televisió, un laboratori. No sé com s'explica això a algú que no hagi vist mai aquesta obra o inclús en Mozart. Què diria en Mozart si veigués aquesta obra?
0: Segur que n'estaria content, perquè Mozart és una persona innovadora per cert temps, una persona amb una creativitat, amb una originalitat i també amb una capacitat de passar-s'ho bé, que és molt notable. Jo sempre he dit que si haguessin de recitar algun compositor, dic que potser recitaria Beethoven per fer-li preguntes, però per passar-m'ho bé recitaria Mozart, no? Perquè una persona tenia un gran sentit lúdic de ludisme. Llavors, aquesta revisió que se fa de què Cosi fan tute, no sé si actualitzada, perquè és un escenari que realment és atemporal, no és ni modern ni antic. Simplement mos parla de lo que ja mos parlava en el seu libretto da Ponte i Mozart, que és de com s'amor. És un sentiment que tant vegades tenim tan poc racionalitzat, de com tantes vegades les passions, els enamoraments, mos duen cap a un costat o cap a un altre, però realment, si hem de xerrar de l'amor, què és l'amor, com mos relacionam, és un problema que existia ja fa 300 anys i que encara és molt actual a dia d'avui, i aquest és l'enfocament que fa Miquel Àngel Royó, d'aquest Cosi fan tutti com una espècie de laboratori de l'amor, de gent que aprèn a estimar-se, que aprèn a descobrir com funcionen les relacions humanes. Un enfocament que, com dic, crec que és atemporal i, a més, amb un tema de l'amor, de les relacions,

0: Jo, quan estàvem preparant, no, aquesta entrevista, una de les frases del programa que ens ha cridat l'atenció, com dèiem, és fins a on, no, podem controlar el que sentim. No sé si a través de la música també hi ha un cert control o tot el contrari.
1: Bueno, depèn. És a dir, a nivell creatiu, sens dubte, aquesta òpera és una òpera sense control, amb el sentit de que mos presenta estils molt diferents. Té ram d'un Mozart molt madur, és la penúltima òpera que va escriure, i demostra una gran versatilitat. És capaç de passar de moments on la música és molt simple, molt, perquè ho puguem entendre, d'un pop, no? Molt, molt comercial, per l'època, òbviament, a moments molt complexos, a moments molt treballats. En aquest sentit, no hi ha un control. Després, el control que se li pot aplicar és el control d'assetjar, el control de conjuntar orquestra en cantants, però jo vull pensar que després encara hi ha una tercera fase, que és la percepció del públic, i la música té una capacitat, és una capacitat d'abstracció molt alta. És a dir, així com quan llegim un llibre, quan veiem un quadre, és bastant figuratiu tot, bastant donat el que veiem, amb la música cadascú l'escolta d'una forma diferent, cadascú se fa la seva pròpia pel·lícula quan escolta una música. S'imagina les coses d'una manera diferent. És un art molt obert, un art que permet una interpretació molt subjectiva. I això crec jo que romp en qualsevol control.
2: I Bernat, teniu dues funcions, dissabte a les 7 i diumenge a les 6, en el Teatre Principal d'Inca. Què li diríeu a qualcú que està escoltant ara mateix i que mai ha anat a l'òpera? És aquesta una bona oportunitat?
1: Precisament el que deia, que estem parlant d'unes temàtiques universals i temporals. La música és capaç de traslladar-me a qualsevol escenari, qualsevol emoció, i si a més és per parlar d'un tema com l'amor, com les relacions, i amb una clau humorística, doncs el que es trobarà és això, no? Un tema que podrà entendre fàcilment, una música que podrà gaudir-ne fàcilment, que podrà interpretar fàcilment, i a més, la possibilitat de durant 2 hores i mitja poder-se evadir del nostre món de cada dia, poder-se traslladar en aquest laboratori de l'amor i gaudir de valent i sobretot divertir-se, perquè és una òpera que per damunt de tot és divertida com poques.
0: I d'això és el que mos fa falta també a molt de nosaltres, divertir-nos i disfrutar d'aquesta música en directe, que segur serà molt emocionant, aquests dos concerts que donarà l'Orquestra de Cambra de Mallorca en el Teatre Principal d'Inca aquest cap de setmana. I nosaltres només despedir-nos i agrair també a en Bernat Quecles, el seu director, per haver-nos acompanyat avui a Illes Balears en la Onda. Molt d'èxit i moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, sempre un plaer tenir un espai aquí a la ràdio per difondre la cultura. Moltíssimes gràcies a vosaltres.